d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys. I ella, qui sap on és, ella qui sap on para. La vaig perdre i mai més no he tornat a trobar-la. Però sovint em feia aquesta fos de llum, m'arriba una cançó, belles notes, belles acords.

Lo havia tingut massa temps per aprendre. Tot just despertava del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes